0: Som la teua veu, Ràdio Pego.
1: Música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

A Ràdio Pego sometem a debat els assumptes d'actualitat amb els partits de la Corporació Municipal. A debat s'emetrà el dimecres següent al ple ordinari del mes, en directe a les 7 de la vesprada, a través del 107.8 de la freqüència modulada i via streaming en el nostre web, www.radiopego.com. També pots escoltar el podcast en iVoox. Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: En escoltar aquesta sintonia has de saber que es tracta de la clau que obri la porta d'un programa clàssic.
2: Un programa de música clàssica produït per la xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: Un programa en què podràs escoltar la millor producció de tots els temps i de bona cosa de gèneres.
2: El Musiquer, a la teua ràdio de capçalera.
3: El Musiquer, el dilluns a les 11 de la nit i la seva repetició el dijous a la mateixa hora.
4: Ràdio Pego, som la teua veu.

0: Fego, París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Fego, París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Fego, París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot.

per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

0: Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
1: Amb els peus a terra i les mans alçades, observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre, connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. Sense 7.8. Escolta'm.

l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Hervás. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Radio Pego
1: 107.8 en FM.

La Fàbrica de la Vida visita Pego este dijous 1 d'octubre. De 5 a 8 i mitja de la vesprada pots donar sang al centre de salut de la localitat. Si eres major d'edat i peses més de 50 quilos, pots acudir amb una bona hidratació a donar sang, a regalar vida.

Aprenent sobre el càncer de colon és la proposta de l'Associació Esperança d'este mes de setembre. Dimarts 29 de setembre a les 6 de la vesprada i a la Casa de Cultura de Pego, l'oncòloga de l'Incliva, la doctora Noelia Tarazona, amplia informació sobre el càncer de colon i aclareix dubtes sobre els últims avanços mèdics per frenar el seu desenvolupament. L'Associació Esperança et convida a assistir per a continuar aprenent.

0: Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.
1: Radio Pego, 107.8, NFM.

Give it up! Give it up!

through this, what comes next will be marvelous.

0: cabeza de ratón.
1: T'agrada explorar facetes de tu encara desconegudes o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.

0: si no tens devoció per les regles del joc.
1: Si no tens devoció per les regles del joc.
0: La doctrina seguís un camí sense opcions.
1: La doctrina seguís un camí sense opcions.
0: Si mostres ambició escapant dels seus
1: si
0: rols.
1: Si mostres ambició escapant dels seus
0: rols. No hi ha més solució, pobresó i repressió. No hi ha més solució.

0: Ràdio Pego.
1: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
2: I tu ets el més important per a nosaltres?
3: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre, pots entregar-nos la teva proposta de programa.
0: I per això t'ho posem fàcil.
1: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
3: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

0: Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.
1: So good, you look so good, maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once, let the people see.

0: Radio Pego, radio de proximidad.
1: Allez, venez, milord, vous asseoir à ma table.
0: Avisos municipals, l'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: Pego Viu et proposa iniciar-te en la marxa nòrdica. Dissabte 3 d'octubre, de 8 i mitja a 11 i quart del matí, el col·lectiu local organitza un taller d'iniciació a esta modalitat esportiva que consisteix a caminar amb l'acompanyament de bastons que ajuden a impulsar el cos. L'objectiu de Pego Viu és que la ciutadania gaudisca encara més de les eixides al camp o la muntanya, i és que amb la marxa nòrdica s'exercita el 90% dels músculs del cos i és apta per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25.
3: Aprenent sobre el càncer de colon és la proposta de l'Associació Esperança d'este mes de setembre. Dimarts 29 de setembre a les 6 de la vesprada i a la Casa de Cultura de Pego, l'oncòloga de l'Incliva, la doctora Noelia Tarazona, amplia informació sobre el càncer de colon i aclareix dubtes sobre els últims avanços mèdics per frenar el seu desenvolupament. L'Associació Esperança et convida a assistir per a continuar aprenent.
2: La Fàbrica de la Vida visita Pego este dijous 1 d'octubre. De 5 a 8 i mitja de la vesprada pots donar sang al centre de salut de la localitat. Si eres major d'edat i peses més de 50 quilos, pots acudir amb una bona hidratació a donar sang, a regalar vida.
3: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres jovens. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
2: Dissabte 3 d'octubre, l'Ajuntament de Pego et convida a descobrir, en una visita guiada, el Castell d'Ambra, una activitat emmarcada en la commemoració de l'any a l'Asrac, 750 anys sense el blau. A les 9 del matí s'eixirà des del passeig Atzeneta cap a la fortalesa. Una oportunitat per conèixer millor, en un interval d'unes 3 hores i mitja, el patrimoni pegolí, la seva història i un dels indrets més emblemàtics de la localitat. Les places són limitades, per això cal inscripció prèvia que pots fer al web www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències.
3: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

Què tal? Molt bon dia, amics, amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal de Ràdio Pego. Són les 8 i 5 minuts de quasi dimarts, 29 de setembre. Arrenquem una nova jornada musical i, per supost, una diada més. Rebeu salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí. Per començar avui la nostra selecció musical, ho fem recordant un clàssic de l'any 78, els Bonnie M i el seu meravellós i conegut Rivers of Babylon, Rius de Babilònia.

Així amb els Boniem i aquest Rivers of Babylon. Nosaltres començàvem avui aquesta selecció musical d'aquest dimarts 29 de setembre. Seguim gaudint de més bona música. I en aquesta ocasió escoltem el fantàstic i conegut Kiss Me, el Sixpence None in the Richard.

Gran record és Kiss Me, un gran tema del 97. I en aquesta ocasió anem a recuperar un tema alegre i exactament de gran èxit. Va convertir aquest tema en la dècada dels anys 70. Una declaració d'amor, un himne a una nova il·lusió i a la felicitat. Un rayo de sol. Una versió mix arribava en el 2020 i és que aquest tema tornava a estar a la més rabiosa actualitat de la mà de los diablos.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: I ens ha arribat el moment de conèixer aquest número premiat del cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir, ahir dilluns 28 de setembre. Va ser el 50.100 de la sèrie el 27. Repetim, número premiat del cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 50100 de la sèrie 027.
2: Radio Pego, servei públic.

Un cant a un refugi de pau idealitzat, Mi Paraíso. Així estem recordant Los Secretos, amb aquest tema que ens van presentar al 2019. Seguim amb més bona música, moment ara per recordar un tema del 86, Bailando sin salir de casa. És el tema que nosaltres hem elegit per recordar a Ole Ole.

0: Ahí recordant un altre dels grans clàssics, exactament un tema de l'any 66. Una cançó que ens arriba de la mà de Los Bravos. El tema Drip It.
1: Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
0: I moment ara d'ens per a escoltar la música rimé d'un gran popurrí del record. Ho fem gaudint d'aquest grup musical espanyol que va sorgir en eixa dècada dels anys 80, conegut per realitzar grans popurris i grans cançons entre el pop rock de diverses dècades. Ens quedem disfrutant avui de la dècada prodigiosa.

0: Com havíem presentat, així estàvem gaudint d'aquest fantàstic i conegut grup que es va donar a conèixer en la dècada dels anys 80.
1: Sí.
0: I ahir estàvem escoltant-los doncs, amb un dels seus grans popurris. I de la dècada prodigiosa ens anem amb el grup en 5 i el tema pop.

Ahir estàvem escoltant aquesta boy band tan coneguda de principis del nou mil·lenni, els NSYNC, els quals escoltàvem amb eixe pop. Viatjant a través de la música, ells tornen ara per gaudir d'un dels grans grups populars espanyols, La Casa Azul, els quals recordem amb el tema Podria ser peor, una reflexió profunda i agredolça del deteriore o la ruptura definitiva d'una relació en parella.

0: perquè la nostra meta és arribar a tu. I tu ets el més important per a nosaltres. Sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego. Deixa'ns arribar a tu. You're beautiful,
1: it's true. Any 1975, és moment ara per gaudir d'aquesta clàssica, aquesta balada impressionant de la banda britànica Sting Sissi, amb aquest I'm Not In Love. Una cançó que ens parla doncs, d'una gran contradicció, perquè ell diu de no estar enamorat, però realment cada cosa que diu que fa demostra totalment lo contrari. I'm not in love. No estic enamorat.

0: El temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui, que pareix ser una setmana bastant mogudeta. Avui estan en risc extrem a Catalunya i a finals de setmana es vigila una possible dana. Una jornada que ha començat amb molt de moviment i encara doncs, estan tenint molta feina. Durant les últimes hores han tingut tempestes molt fortes al nord de València i també en la província de Castelló, amb alguns aiguats intensos i molta activitat elèctrica. Ara, bona part d'estos nuclis van eixint cap a la mar. La situació més adversa és traslladar avui cap a Catalunya, especialment al litoral i prelitoral. El que serà dimecres i dijous tindrem doncs, una treva relativa, encara que no es descarten alguns ruixats o tempestes molt irregulars i dispersos. Però molta atenció al que pot passar després. Els models insinuen aquest despenjament d'una dana a l'oest de la península, mentre l'anticicló es reforçaria cap a les illes britàniques. Si aquesta configuració es confirma amb vents marítims de llevant, doncs tindrien molta aportació d'humitat i podria tindre o portar molta inestabilitat, perquè a partir del dijous de vesprada i sobretot cara el divendres i cap de setmana tornarien de nou aixes pluges torrencials i tempestes. I molta atenció perquè pareix ser que a aquest escenari algunes precipitacions podrien ser fortes o molt fortes o localment torrencials i persistents en punts del litoral mediterrani, especialment a la part de més cap al nord, entre Catalunya i el territori valencià, però a la part nord. Encara queda i haurem d'afinar molt en els pròxims models. Però ja que, com sempre, portar un seguiment de tot el que va ocorrir moment darrere de moment, dia i minut darrere de minut, i d'aixòs temporals que encara estan per confirmar. Nosaltres, com sempre es diem, es mantindrem informats en el nostre apartat de l'oratge.
2: Dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
1: A tan sols 12 minuts per arribar a les 9 del matí, nosaltres seguim viatjant a través de la música i rescatant grans veus i grans temes del record. En aquesta ocasió ho fem disfrutant d'un grandíssim cantant canari d'Etern Somriure i Bella Canella. Yeah. Ens quedem disfrutant en aquesta ocasió de la veu de José Vélez Amella. Recordem un tema de l'any 78. No, por favor.

Ahir disfrutant d'este grandíssim èxit, com havíem presentat, un gran tema de l'any 78 amb la veu del grandíssim José Vélez. No, por favor. Tornarà per escoltar a la xica de Barbados. Des de l'illa de Barbados arriba Rihanna amb el seu Russian Roulette.

Sí, viatjant a través de la música, anem a recuperar un clàssic dels anys 70. Kisses in the Back Row of the Movies. Besant-se en l'última fila del cinema. Exactament, un tema que ens arriba de la mà de la legendària banda del soul i del R&B, The Drifters, la qual doncs celebra aquesta innocència en les primeres cites, no? Un amor juvenil i aquesta llibertat d'esperar que arribi el cap de setmana. But when the weekend comes around... Ell es refereix al cinema com un espai d'intimitat i de llibertat. Doncs representa aquest símbol de privacitat i complicitat. Era el refugi clàssic de les parelles joves de l'època. The Drifters! I aquest record a l'any 75. Amb aquest clàssic, nosaltres avui arribem a les 9 del matí.

0: Pego Viu et proposa iniciar-te en la marxa nòrdica. Dissabte 3 d'octubre, de 8 i mitja a 11 i quart del matí, el col·lectiu local organitza un taller d'iniciació a esta modalitat esportiva que consisteix a caminar amb l'acompanyament de bastons que ajuden a impulsar el cos. L'objectiu de Pego Viu és que la ciutadania gaudisca encara més de les eixides al camp o la muntanya, i és que amb la marxa nòrdica s'exercita el 90% dels músculs del cos i és apta per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25. La bona música millora els teus dies. Ràdio Pego, energia positiva.
1: Amb energia i bona música, nosaltres anem a continuar. Arrenquem en aquesta segona hora musical. Són exactament les 9 i 1 minut i ho fem escoltant a La Troba Kung Fu. A més, avui escoltem Bufa el Vent. Bufa el vent i s'emporta el cap de la gent.

Bufa el vent, ahí sabem més que el tant de l'altre va Kung Fu, així amb ells i amb aquest tema del 2006 nosaltres començàvem, arrencàvem en aquesta segona hora musical. Seguim amb més bona música, tornem als anys 80, exactament any 1988, escoltant a Los Secretos i amb ells recordant el tema Déjame.

Gran record a Los Secretos. I d'ells ens n'anem ara en aquesta ocasió a escoltar a Kiko i Sara. Una història d'amor prohibit. És la que ens presenten amb el tema Tu me llamas.

0: música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.
1: Sugar. Moment ara per escoltar el trio de germans, els Jonas Brothers, amb aquesta cançó que ens la presentarà el 2019. Una cançó que ens fa reflexa, doncs, d'aquest amor incondicional, aquesta sensació d'estar dispost i poder seguir a la teva parella cegament a qualsevol lloc. Sugar. I'm a sucker for you. Algo que podríem doncs, traduir com soc un tonto o un dèbil per tu.

passem a gaudir d'un altre clàssic de la música. Exactament. Ho fem recordant un fantàstic tema de Los Inhumanos. Una cançó de l'any 89, una paròdia humorística sobre la falta de recursos dels joves en els anys 80 a l'hora de tindre intimitat. Qué difícil es hacer el amor en un sin camel.

0: Aprenent sobre el càncer de colon és la proposta de l'Associació Esperança d'este mes de setembre. Dimarts 29 de setembre a les 6 de la vesprada i a la Casa de Cultura de Pego, l'oncòloga de l'Incliva, la doctora Noelia Tarazona, amplia informació sobre el càncer de colon i aclareix dubtes sobre els últims avanços mèdics per frenar el seu desenvolupament. L'Associació Esperança et convida a assistir per a continuar aprenent.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.
0: I des de Ràdio Pego donem pas i veu al grandíssim cantant historial, inolvidable Juan Pardo, i a mi rescatem un tema del 82. Ai, que verd.

0: nit.
1: Exactament, són les 9 i mitja del matí. Nosaltres ens hem quedat en aquesta ocasió escoltant el Flashy It's Cream, un d'aixòs grups de música urbana en català que estan triomfant. Nosaltres exactament ens hem quedat amb ells recordant-los amb el tema Millor del que pensava, un tema del 2023.

0: Dissabte 3 d'octubre, l'Ajuntament de Pego et convida a descobrir, en una visita guiada, el Castell d'Ambra, una activitat emmarcada en la commemoració de l'any a l'ASRAC, 750 anys sense el blau. A les 9 del matí s'eixirà des del passeig Atzeneta cap a la fortalesa, una oportunitat per conèixer millor, en un interval d'unes 3 hores i mitja, el patrimoni pegolí, la seva història i un dels indrets més emblemàtics de la localitat. Les places són limitades, per això cal inscripció prèvia que pots fer al web www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències.
1: Perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltants.

ens parla d'un reencontre casual, no? Narra la història d'un amor etern on els dos protagonistes doncs hi havien refet la seva vida amb altres parelles. Però com la vida de vegades és capritxosa, doncs serien un reencontre, es creuen de manera inesperada. Ahí estaven parlant d'aquesta grandíssima història, narrava la història d'un amor, com havien dit, etern però impossible entre dues persones que van decidir en el seu moment doncs, separar els seus camins. Era l'oreja de Van Gogh a la qual recordàvem el tema Durante una mirada. I d'un tema actual a un record a l'any 82 amb el grup Survivor i aquesta Eyes of the Tiger, Ulls de Tigresa.

I així arriba, doncs, un himne al desfrute del present, a la desconnexió de les preocupacions, a la senzillesa de la vida, que de vegades no ho veiem, eh? Tan tranquil·lament. Un fantàstic tema que arriba al 2023 i de la mà de Los Atlánticos s'ajunta al grup La Pegatina. Com ells diuen, el valor és més simple del que pareix, i ha que tindre sempre una actitud positiva, i ha que celebrar-ho amb optimisme i amb bon rotllo, i ha que viure el moment. Aquesta és la invitació que ens fan, com havíem dit, Los Atlánticos s'ajunten La Pegatina tan tranquil·lament.

t'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres jovens. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.

0: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot.
1: I tornem als anys 90, exactament a 1995. Anem a recordar el tema Loco de Amor, Ramel Esquetama, els germans Carmona.
2: Que tengo tal vez una esperanza.

loco de amor, ens parla doncs d'aquesta passió intensa, aquest enamorament repentí, aquest amor a primera vista. Els germans Carmona, com havíem presentat, així estem escoltant els que t'ama, recordant-los amb aquest clàssic del 95 que rescatàvem, el tema Locos de Amor. Mai serem prou forts, és el tema que nosaltres passem a escoltar ara a continuació de la mà dels Parellop.

0: Ah, ja sabem, recordant avui com havíem presentat el tema de Mai serem prou forts dels Parellop. Yeah. I deixa'ns anem ara ràpidament a escoltar un meravellós tema del 2019. Exactament, ens quedem escoltant a Karol G, que arribava acompanyada del grandíssim Maluma. El tema?
1: Decirle al corazón.
0: Créeme.
1: Verás.

Karol G, Maluma, amb el tema Créeme. I seguim amb col·laboracions en aquesta ocasió. Passem a recordar el tema Échame la culpa amb Luis Fonsi, Demi Lovato. I amb ells nosaltres arribem a les 10 del matí.

0: La Fàbrica de la Vida visita Pego este dijous 1 d'octubre. De 5 a 8 i mitja de la vesprada pots donar sang al centre de salut de la localitat. Si eres major d'edat i peses més de 50 quilos, pots acudir amb una bona hidratació a donar sang, a regalar vida.
1: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM. Ràdio Pego.

0: Així, amb aquesta cançó que ens parla doncs, de desil·lusió, de nostàlgia, arriba el Boulevard de los Sueños Rotos en aquesta ocasió.
1: De los sueños rotos.
0: Interpretat per el grandíssim José Mercé i la veu d'Álvaro Urquijo.

0: oratge ve.
1: I emblemàtica cançó que ja em va presentat. Un tema original d'Álvaro Urquijo, que en aquesta ocasió doncs venia interpretat junt al grandíssim José Mercé. I d'un gran èxit per un altre, en aquesta ocasió ens quedem situats en el 2025, un tema bastant actual del

I després d'haver gaudit de la grandíssima veu rockera gallega Luz Casal, passem ara a gaudir de la veu de Juan Magán, que en aquesta ocasió compta amb la col·laboració de la Mala Rodríguez. Una cançó que parla de traïció, de desamor, de pèrdua de confiança en una relació. Usted.

0: l'edat no és excusa. Durant este mes de setembre et pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
1: Si el que t'agrada és la bona música, 107.8.
0: I des de la 107.8, moment ara per escoltar una profunda reflexió sobre la vulnerabilitat emocional, la lluita contra els dimonis interns, eixa superació de crisis personal. No te preocupes por mí, Leiva.

Maya, que en aquesta ocasió doncs comptava amb la col·laboració de Aitana. Un tema que sonava en el 2022, la canción que no quiero cantarte.

Una cançó que ens parla d'arrepentiment, deixa angoixa després d'una ruptura, solito solo. Així es sent l'Erika. En aquesta ocasió comptava amb la col·laboració de Dani Romero i Agustín Casas.

0: no te vayas.
1: Pego Viu et proposa iniciar-te en la marxa nòrdica. Dissabte 3 d'octubre, de 8 i mitja a 11 i quart del matí, el col·lectiu local organitza un taller d'iniciació a esta modalitat esportiva que consisteix a caminar amb l'acompanyament de bastons que ajuden a impulsar el cos. L'objectiu de Pego Viu és que la ciutadania gaudisca encara més de les eixides al camp o la muntanya, i és que amb la marxa nòrdica s'exercita el 90% dels músculs del cos i és apta per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25.

una cançó que anima a deixar enrere el passat, trencar els propis, les pròpies pors o egos i intentar renaixer des de zero. Agafa la iniciativa. No hi ha que rendir-se, hi ha que viure la teva pròpia vida i no pensar en el que dirà. Perquè els altres no van a fer-ho per tu. Saber que tu, la pegatina.

Moment ara per gaudir d'aquesta emotiva balada que parla doncs, sobre l'amor incondicional, d'aixòs que sanin, d'aixòs que ens fan renaixer. Recordant tot un clàssic del grup espanyol Los Secretos, any 1995, Pero a tu lado.

I des de Catalunya arriba aquest gran grup musical del indie pop rock, els Flipats. Nosaltres avui els estem recordant amb una cançó del 2013, una cançó que pertany a l'àlbum Sortir del camí. El tema en qüestió, Si vols et canto.

Aprenent sobre el càncer de colon és la proposta de l'Associació Esperança d'este mes de setembre. Dimarts 29 de setembre a les 6 de la vesprada i a la Casa de Cultura de Pego, l'oncòloga de l'Incliva, la doctora Noelia Tarazona, amplia informació sobre el càncer de colon i aclareix dubtes sobre els últims avanços mèdics per frenar el seu desenvolupament. L'Associació Esperança et convida a assistir per a continuar aprenent. Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns. I moment ara per gaudir d'una cançó que parla d'amor pur, d'eixe amor sincer, un homenatge alegre i romàntic. I love you more. Juan Luis Guerra i 440, a ritme de merengue.

Sí, escoltant a Camila Cabello, que en aquesta ocasió comptava amb la col·laboració de Young Tuk amb el tema Havana, un homenatge a les seves arrels cubanes.

I de Amana, momentarà per escoltar el tema En Mute, una cançó de l'Èrica que en aquesta ocasió s'ha acompanyat de la veu de Cali i el Dandy i també la de Omar Montes, una cançó que ens parla doncs, de la fi d'una relació amorosa tòxica i aquesta decisió de poder tallar dràsticament qualsevol tipus de comunicació amb la teva exparella. En Mute. Així l'han deixat ells. L'Èrica, Cali i el Dandy i Omar.

0: Dissabte 3 d'octubre, l'Ajuntament de Pego et convida a descobrir, en una visita guiada, el Castell d'Ambra, una activitat emmarcada en la commemoració de l'any a l'Asrac, 750 anys sense el blau. A les 9 del matí s'eixirà des del passeig Atzeneta cap a la Fortalesa, una oportunitat per conèixer millor, en un interval d'unes 3 hores i mitja, el patrimoni pegolí, la seva història i un dels indrets més emblemàtics de la localitat. Les places són limitades, per això cal inscripció prèvia que pots fer al web www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències.
1: La música allarga la vida. Viu-la a Ràdio Pego.

ens presenta el tema Boat, el barco. Una profunda metàfora sobre la lluita contra la depressió. Say that all scars will heal, but I know. Maybe I won't. En aquesta cançó, doncs, ens transmet de que hi ha que acceptar el dolor. Que a vegades un es té que curar per complet dels traumes, però aprendre a seguir endavant per poder sobreviure a la tormenta sense rendir-se. A tan sols 12 minuts per arribar a les 11 del matí, nosaltres seguim viatjant a través de la música. Recuperem aquest Moonlight Purple, un tema del 2020, un tema que ens arriba de la mà de Mahut, junta Massimo Per.

Moment ara per escoltar aquest himne d'empoderament personal, d'independència, de llibertat individual. Així arriba Mi Decisió, un tema que ens arriba de la mà de Fangora, de Fangoria, junta a la veu de la mexicana Paulina Rubio.

0: Ahí sabem escoltant a Fangoria junta a Paulina Rubio, com havíem presentat amb el tema Mi Decisió, un tema d'empoderament, i a nosaltres ens ha arribat el moment de ficar punt i final a la nostra selecció musical d'avui. Exactament, ho fem escoltant un tema del 2023, un tema que ens arriba de la mà del grup Primera Cita, i ens presenta aquest paripé, una invitació a celebrar la vida sense excuses ni filtros. Fora màscares. Hi ha que disfrutar i celebrar tal i com som. I, per supost, apreciar el present. Amb aquest paripé, dic adeu.
1: Sé qui m'ha invitat a la festa.
0: Dic adeu, però ja sabeu que és un fins demà. Demà us espere a tots puntuals a les 8 del matí en la 107.8 de l'FM. Ara us deixem amb la companyia de Carolina Ferrer, que us acompanyarà amb bona música i fins arribar a la 1 de la vesprada. Sigueu feliços, cuideu-se, una forta abraçada, ciao.

0: Ràdio Pego, servei públic.
1: Fes una foto. Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Dissabte 3 d'octubre, l'Ajuntament de Pego et convida a descobrir, en una visita guiada, el Castell d'Ambra, una activitat emmarcada en la commemoració de l'any a l'ASRAC, 750 anys sense el blau. A les 9 del matí s'eixirà des del passeig Atzeneta cap a la Fortalesa, una oportunitat per conèixer millor, en un interval d'unes 3 hores i mitja, el patrimoni pegolí, la seva història i un dels indrets més emblemàtics de la localitat. Les places són limitades, per això cal inscripció prèvia que pots fer al web www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències.
3: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
2: La Fàbrica de la Vida visita Pego este dijous 1 d'octubre. De 5 a 8 i mitja de la vesprada pots donar sang al centre de salut de la localitat. Si eres major d'edat i peses més de 50 quilos, pots acudir amb una bona hidratació a donar sang, a regalar vida.
4: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acción Urgent gracias al proyecto Acción Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acción Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
3: Aprenent sobre el càncer de colon és la proposta de l'Associació Esperança d'este mes de setembre. Dimarts 29 de setembre a les 6 de la vesprada i a la Casa de Cultura de Pego, l'oncòloga de l'Incliva, la doctora Noelia Tarazona, amplia informació sobre el càncer de colon i aclareix dubtes sobre els últims avanços mèdics per frenar el seu desenvolupament. L'Associació Esperança et convida a assistir per a continuar aprenent.
2: Pego Viu et proposa iniciar-te en la marxa nòrdica. Dissabte 3 d'octubre, de 8 i mitja a 11 i quart del matí, el col·lectiu local organitza un taller d'iniciació a esta modalitat esportiva que consisteix a caminar amb l'acompanyament de bastons que ajuden a impulsar el cos. L'objectiu de Pego Viu és que la ciutadania gaudisca encara més de les eixides al camp o la muntanya, i és que amb la marxa nòrdica s'exercita el 90% dels músculs del cos i és apta per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25.
3: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
5: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: música.
1: Molt bon dia, amics i amigues. Què tal, com esteu? Espero que estigueu de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Esteu escoltant Ràdio Pego 107.8 en FM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. 11:06, tot i estic preparat per començar a repassar l'actualitat musical des d'ara i fins la una, amb totes les novetats que anem rebent i les cançons que en aquests moments lideren les llistes. Així que us presentem els nostres primers convidats, i no és un grup qualsevol. Són els Take That, que com sabeu tenen nou treball anomenat Dreamers. I així tenim una cançó que comparteixen amb Michael Patrick Kelly. Feel My Love, sent el meu amor.

L'Steak Daddy, ara tenim ací este duet format per Dana i Belinda. Esta cançó està triomfant en estos moments en llistes i es diu Dolce Vita. La, la, la.

és el senyor encantador, Mr. Charm. Rolling Stones, que bé sonen. Incombustibles. I encara fent música. I bon rock and roll de qualitat. Sí, senyora, ahí els tenim. I més coses de qualitat. Així és, tot un clàssic. Què hace una chica como tú en un sitio como este, en directe, Burning i Coque Maya.

0: Yari.
1: Radio Pelo 107.8 FM.

la famosa cançó de Teddy Swims amb un altre ritme i amb una nova versió, la que ha fet Archie Holmes. Mr. Know-it-all. I una novetat d'estos dies importantíssima que ja sona amb força, sí, a Radio Pego. Maluma i Shakira junts, a ritme de merengue. Agua.

de Kid Laroi, Get Even es diu el tema, amb el featuring de Gibbon. I esta és la famosa guaracha, la guaracha de Manuel Turizo i Martín White.

0: Martín Guay, vamos por ahí, súmete.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

Ella Langley, des del seu treball Dandelion, Choosing Texas, és el tema que acabem d'escoltar, i este és el tiramisú de Vico, que continua sonant amb força.

Karol G i Bruno Mars amb Still. I la fantàstica cançó de Pedro Capó, ja està, sí, el nou tema de l'artista Caer i Levantarse.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
1: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
2: La Fàbrica de la Vida visita Pego este dijous 1 d'octubre. De 5 a 8 i mitja de la vesprada pots donar sang al centre de salut de la localitat. Si eres major d'edat i peses més de 50 quilos, pots acudir amb una bona hidratació a donar sang, a regalar vida.
1: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
3: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
2: Dissabte 3 d'octubre, l'Ajuntament de Pego et convida a descobrir, en una visita guiada, el Castell d'Ambra, una activitat emmarcada en la commemoració de l'any a l'ASRAC, 750 anys sense el blau. A les 9 del matí s'eixirà des del passeig Atzeneta cap a la Fortalesa, una oportunitat per conèixer millor, en un interval d'unes 3 hores i mitja, el patrimoni pegolí, la seva història i un dels indrets més emblemàtics de la localitat. Les places són limitades, per això cal inscripció prèvia que pots fer al web www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències.
1: Aprenent sobre el càncer de colon és la proposta de l'Associació Esperança d'este mes de setembre. Dimarts 29 de setembre a les 6 de la vesprada i a la Casa de Cultura de Pego, l'oncòloga de l'Incliva, la doctora Noelia Tarazona, amplia informació sobre el càncer de colon i aclareix dubtes sobre els últims avanços mèdics per frenar el seu desenvolupament. L'Associació Esperança et convida a assistir per a continuar aprenent.
2: Pego Viu et proposa iniciar-te en la marxa nòrdica. Dissabte 3 d'octubre, de 8 i mitja a 11 i quart del matí, el col·lectiu local organitza un taller d'iniciació a esta modalitat esportiva que consisteix a caminar amb l'acompanyament de bastons que ajuden a impulsar el cos. L'objectiu de Pego Viu és que la ciutadania gaudisca encara més de les eixides al camp o la muntanya, i és que amb la marxa nòrdica s'exercita el 90% dels músculs del cos i és apta per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

És la música de Doctor Flamingo i així hem estrenat esta segona horeta d'actualitat musical. El tema es diu Barcelona. Guille Toledano, així el tenim, una cançó que sona fantàstic i ja veureu que vos encanta. És el seu nou single i s'anomena Ven i Báilame.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Hiperfiels, tots tenen un àlbum nou, Carnaval de Luz, es diu tal qual, així, en castellà. Moltes sorpreses interessants en este àlbum, esta és una d'elles, el tema es diu Silencio. Ja anirem desgranant aquest nou treball, perquè de veres paga la pena. I parlant de coses que paguen la pena, Romàntic Dimoni, Salut. Salut.

0: Salut, salut.
1: Sensat.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.

Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres. Let's go.

Miley, el que és el mateix, Miley Cyrus, Buzz Persuades, i esta cançó es diu Cridar als quatre vents. Lluís Sánchez.

Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns. Do, do, do, do, do, do, do, do.

0: Pedarba.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.

Joy Crooks Painkiller amb el featuring de Denzel Curry. I així tenim el Club de la Gente Sola, la proposta, nova proposta de Art de Bogotà.

Que gust escoltar de nou la fabulosa veu de Ultra Nate. En esta ocasión, Hugel, Moving to the Sun. I així està la parella formada per Benny Blanco i Selena Gomez, que a més compten amb la col·laboració de Becky G en esta nova cançó, Te Olvido.

0: Hola, com esteu? Comencem dimarts amb temperatures, doncs ja ho veieu, agradables per als dies que estem, tot i que són encara, doncs, podríem dir caloroses. I avui podríem tindre algun plogim a aquestes hores, però per la vesprada el sol serà el protagonista i també les boires. Avui dimarts 29 de setembre, a punt ja d'acabar este mes de transició per a moltes persones. Repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. La Fira de Comerç de Pego, una celebració que referma l'aliança entre professionals i clientela. Una climatologia que convidava a eixir al carrer va afavorir l'afluència constant de gent al Passeig Cervantes en una jornada plena d'activitats i novetats. La vintena d'establiments presents van obrir una finestra a tot allò que ofereixen i van poder intercanviar converses fluïdes amb el seu veïnat. La Fira de Comerç de Pego, organitzada per l'Ajuntament de Pego a través de les regidories de Promoció Econòmica i Creama i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego, coincideixen en el fet que l'esforç que comporta l'esdeveniment paga la pena perquè la fira es transforma en un espai d'intercanvi de sinergies. Pego crea una nova faixa de seguretat al port dels Pilarets. L'Ajuntament, a través de la Regidoria de Transició Ecològica, continua les actuacions contemplades en el Pla d'Actuació Municipal front als incendis forestals. En els pròxims mesos s'han planificat treballs en altres tres zones. El jovent de Pego proposa ampliar les activitats d'oci en el 6è Fòrum Jove. Les persones assistents demanen ampliar les oportunitats d'eixir gratuïtament del municipi per a gaudir d'activitats diverses, sobretot de multiaventura i oci recreatiu. A més, aplaudixen les activitats extrajoves i d'altres més dinàmiques com la nit d'animes o la Retro Game Experience.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

0: La Fira de Comerç de Pego va atraure un important nombre de gent durant tota la jornada de diumenge 27 de setembre. La climatologia va acompanyar la vintena d'establiments presents al Passeig Cervantes durant este dia de celebració per al comerç local. S'inaugurava passades les 10:30 del matí amb una presència nodrida de la Corporació Municipal. L'alcalde i el regidor de Comerç van estar acompanyats per la majoria de regidors i regidores de l'equip de govern, també del Partit Popular i de Compromís. Els representants municipals van passar per totes i cadascuna de les parades per conèixer de primera mà el que oferien i també per escoltar les seues demandes. La representació política era destacada perquè saben que la Fira de Comerç de Pego és una jornada important, atès que no estan tots els comerços de la localitat, però sí hi ha una bona representació convertint-se en una exposició de gran varietat de comerços que tenim al municipi, com apunta el regidor de Promoció Econòmica i Creama, Raúl Tamarit.
1: La Fira de Comerç té una gran importància perquè al final és una exposició de tota la gran varietat que tenim de comerços i dins del nostre poble. Per això avui un dia que la gent ix i veu, i perquè n'hi ha negocis que encara la gent costa de descobrir que estan al nostre poble, que són negocis nous, negocis antics, com gent que fa 30 anys que està, i al final és una simbiosi, una combinació de negocis nous, negocis antics, i per tant és el que volem, un Pego viu, un negoci viu, perquè si no és el poble...
0: El poble, doncs, no té sentit, deia Tamarit. Este esdeveniment anual és per als comerços i professionals que trien participar en una plataforma per a presentar novetats. Al mateix temps, és una manera de trobar-se diferent a l'aire lliure en un espai comú, com expressa Victòria Pastor, copropietària de Babanca, un negoci que va aprofitar la fira per celebrar els seus 30 anys de vida. Una festa per a el comerç, un dia en què tota la clientela va a veure què és el que hi ha a saludar i, per tant, passa a ser un dia de celebració. És el que trasllada Maite Alborch, gerent d'Enquadres, que fa 35 anys que va començar a caminar amb tallers de formació a sa casa i que des del 2000 està establida a l'Avinguda Blasco Ibáñez. Les hores prèvies a eixa festa són intenses, són nombroses, és a dir, que implica molta feina, confessa Isabel Santos Juanes, al capdavant de la papereria llibreria Isabel. Alhora, però, és una oportunitat per a donar a conèixer allò que hi ha a cada establiment, una manera de mostrar com ha evolucionat cada negoci. Una jornada com la de diumenge enforteix els vincles entre els comerciants i professionals locals que ixen. Així mateix, la gent que va a la fira va predisposada a veure novetats o a que li descobreixen productes, és el que observa Ade Aguilar, propietària de Flors Mandragora. Per a negocis com els de Pascu Vicenç, que en porta tres en dansa, que estan situats fora del nucli urbà, als polígons de la localitat, la Fira de Comerç és important perquè és una oportunitat de donar-se a conèixer.
2: Nosaltres la fira sempre l'hem concebida com una presentació de novetats als nostres clients i més que res oferir-los una, com ho diríem, una activitat extra en un diumenge que puguin anar a passejar les famílies, que estiguin a l'aire lliure, que es comuniquen entre tots, que convisquen, que fem poble.
3: Trobo que és com una festa per a nosaltres, estem contentes també, la gent ve a veure molt, tota la clientela, no sé, és com el dia nostre. Mira, ara és Sant Miquel, pues, també nosaltres, la Fira del Comerç.
4: Pues implica molta feina, com a tots, per a muntar-la. Que la gent que del poble, que a mi el coneix personalment, perquè avui fa 46 anys que estic a Pego, el coneixen, però que a mi el teu negoci no el coneixen tant. Perquè jo he evolucionat en aquests 26 anys. I entonces tinc moltes coses molt diferents. N'hi ha gent que el tenia de client d'antes i ara no em ve, i un poc mostrar. I sobretot a la gent més jove que té fills, que és una altra mentalitat, i que sàpien que el poble, sobretot en el meu sector, parla del meu sector, de la llibreria i de la papereria també, que som igual que les mega, mega, mega de servici. Internet el mateix, jo ho busque per les distribuïdores i ho tenen el mateix dia, el mateix preu i tot. O sigui, comerç del poble, comerç actual, i servici el millor que podem.
5: Pues, home, la Fira de Comerç sempre penso jo que està guai, pues, perquè estem així tots els comerços junts i això, i la gent en un mateix lloc està veient quines coses n'hi ha al poble. Perquè a lo millor, encara que passen tots els dies, pues, a lo millor algú ve al meu comerç a per un producte i es pensa que només és per aquest producte. I així a lo millor passa i es explica les coses i fan, ai, que també, de fet, gent que són clients meus ara han passat i m'han dit, però que també feu això, això de les boles que és? Pues, ho expliques i veuen que hi ha, a lo millor a la tenda entren i com van directe això, pues, no es parla i així pues, estàs més esplaiada i expliques més bé algunes cosetes que... I la gent que ve a veure la fira pues, ve predisposta ja a veure productes del poble o de lo que fem així, vull dir que estan... I està molt bé. I damunt estar en tots els companys del poble que treballen en companyia teua, està guai.
6: Nosaltres ens funciona prou bé perquè com estem poc lluny que estem al polígono, així la molta gent quan ens veu, i vosaltres també teniu mobles, dic, sí, ja on esteu, estem allà al polígono. Ai, no ho sabia. O sigui, ens donem a conèixer la gent que passa per davant, pues, ens coneixem la majoria que són del poble, no sabem que té la tenda ni res d'això. I de donar-te a conèixer un poquet de cara al públic.
0: Muntar una fira, com que, tot i que fa anys que s'organitza, porta molta feina darrere, com s'ha assenyalat. Ho corrobora la gerent de Creama, Rosaria Donderis. Explica què implica per a Creama fer una feina de concertació entre els diferents actors que hi participen, en aquest cas l'Ajuntament de Pego, l'Associació de Comerciants i Professionals i els mateixos comerços. Un esforç, però, que paga la pena perquè és un espai d'intercanvi de sinergies, declara la gent de desenvolupament local, Alicia Carbonella.
7: Per a Creama implica fer una feina de concertació amb l'Ajuntament, amb l'Associació de Comerciants i amb els mateixos comerciants, les mateixes empreses del poble. És una feina que no es fa només per a la Fira de Comerç, sinó que es fa al llarg de tot l'any per a totes les accions que es fan de promoció de l'activitat econòmica a nivell local. És un esforç molt gran que es fa des de l'Agència de Desenvolupament Local, en Alicia i Laura, i elles treballen colze a colze amb l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants fonamentalment.
8: Este event és on les empreses i professionals es reuneixen, així en el recinte firal tots junts, i per a mostrar els seus productes, contar-nos els seus serveis i en definitiva pues, conèixer-los un poquet més de prop, perquè així estan i estan implicats.
0: La Fira de Comerç és un complement extra a la venda en línia i també a la venda física en tenda. Explica la Xata Merenguera que per a ella era molt important tindre un punt al poble on estar i rebre la clientela.
9: Quan apostes com un projecte com pugui ser el de la Xata Merenguera, que és de joieria botànica, en un poble relativament menut, moltes voltes has de compaginar amb la venda online o les fires, però per a mi era molt important el poder tindre un espai de calma i de proximitat on poder parlar amb la gent dels productes, que se'ls pugueu provar, que puguem parlar també un poc de què hi ha darrere del projecte i darrere de cada flor, perquè jo sempre dic que les flors d'alguna manera ens conten històries.
0: L'atenció que donen és un dels fonaments del comerç local, ressalta Maite Alborch, el poder parlar cara a cara. Un altre dels avantatges que té és que pots anar caminant. I el que fan també és doncs, mantindre els carrers nets, preocupar-se pel veí, per la veïna, que avui no ha anat al cafè, en definitiva, expressa Victòria Pastor, fer família. Servei públic és una de les funcions del comerç local. Incideix en aquesta idea la presidenta de l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego, apuntant que cada persiana que estiga oberta dona llum al carrer. Diana Sendra afirma que el comerç local crea i dona identitat al poble. El comerç local fa poble, és com ho resumia la gerent de Creama, Rosario Donderis. Una altra de les característiques és que genera confiança, subratlla el regidor de Promoció Econòmica, perquè coneixes qui ven i què és el que estàs comprant, perquè és un establiment de proximitat i justament aquesta proximitat a les persones és la que valora Maria José Company, gerent d'Ambra Assegurances, un d'aixòs negocis que no és nou del tot, fa uns 2 anys que està actiu, però que hi ha molta gent que encara desconeix. Per a Raquel Miralles Mateu, el tu a tu i la confiança són els pilars bàsics del comerç local, una confiança basada en la fidelitat entre comerciant i clientela. I afegeix Pascu Vicenç que la gent té la certesa que van a respondre't amb el producte que van a vendre't. Aquest tracte és l'atractiu de negocis com el de Moda MM, amb 40 anys de vida. La persona que està al darrere, Maribel Muñoz, tracta la seva clientela el millor possible, amb molt de carinyo.
2: Un comerç local o en professionals locals ens permetix que hi hagi gent al carrer, que els carrers estiguem asseats, que ens preocupem que la farola no vagi, que estiguem pendent del veí que avui no ha anat al cafè o fa 2 dies, perquè tenim una rutina establida la majoria de la gent en el seu sector. Llavors el preocupes és això, fer vida, preocupar-te per el teu poble i per la teua gent del poble. En realitat, fer una família gran.
3: L'atenció, sobretot, que donem al client és fantàstica. Jo trobo que el cara a cara, no? Perquè ara ja, justament jo esta setmana he tingut uns clients molt joves i estàvem molt agraïts i jo les agraïa que compraren al poble perquè cada volta més la gent, sobretot la gent més jove, està molt acostumada a comprar online i dona molt de gust anar a un lloc que vas caminant, que veus a la gent pel carrer i que arribes allí, que t'atenen bé, que ho fem a Sipego, i que tenen molt de producte. Total és preguntar, la gent no sap realment la quantitat de producte que tenim. Oferim molta cosa i la gent això, com ens coneguem tots, a voltes la gent té un poquet de por d'entrar a la tenda i tal, però al contrari, vull dir, jo trobo que l'atenció que donem és fantàstica. Mira, els estrangers ho agraeixen un muntó i sempre em diuen que la gent de Pego es porta molt bé ells i tot, i ells compren molt el comerç de Pego, o sigui que jo trobo que l'atenció sobretot és lida, no sé com dir-ho, càlid.
7: La importància del comerç local és que fa poble. Mentre hi ha comerç local i els comerços i les empreses en els pobles funcionen, la gent va a comprar i hi ha moviment, el poble està viu. A més, està viu no només perquè la gent tragina pel carrer, sinó perquè es crea aquesta activitat econòmica, la gent treballa, pot treballar al seu poble, es poden crear empreses, es pot crear alguna empresa que manufacture o que faci algun producte o algun servei que s'oferisca i els pobles estan vius, les persones tenen futur i en el poble.
10: Per a mi 2 punts molt importants. La primera és que cada persiana que estiga oberta, primer que tot, dona llum al carrer, manté els carrers nets perquè està obert, i això en quant a estètica, podríem dir. I això dona una idiosincràsia pròpia al poble. Depèn del comerç, del teixit de comerç local que tinga un poble, doncs la identitat del poble canvia. De ser comerços que poden estar a qualsevol altra part del món, a ser comerços que sols estan a Pego.
0: Aquesta singularitat.
10: Clar, aquesta singularitat i particularitat que has de vindre a Pego per trobar-lo. Marques que portem, cada botiga porta unes marques que respecten, tenen uns estàndards de qualitat i de respecte pel medi ambient ja de per si. Això doncs, són unes garanties que són transparents, que no es veuen, però que estan ahí. I com no, doncs, per suposat, el fet del factor humà, que és atendre i assessorar.
1: Entrar a un comerç local és la proximitat, el conèixer la persona que està venent el producte, el tindre la confiança del que està venent, el saber el que estàs comprant i sobretot la confiança que el genera, el conèixer la persona, el dir bon dia, que el contesten, saber qui és, qui està darrere de cada comerç, que això anem a les grans superfícies i no sabem ni qui estem comprant, ni qui és, ni qui són.
11: Per a mi el més important és la proximitat en les persones. És a dir, si tu eres pròxima a les persones, ja no a la gent, sinó a les persones, sempre el respon el millor. Si tu ara vens i em dius, Maria José, jo necessite això i jo puc donar-te un preu assequible i un producte que a tu s'adapti a les teves necessitats i el tracte de persona a persona pense que és el millor que pugues oferir.
12: El tu a tu, la confiança, el que vinga una xica, ai, ja m'ha deixat el monedero, porta teu que demà ja m'ho pagaràs. Ai, és que m'agrada esta jaca, m'agrada este jersei i m'agrada l'abrigo, però tot no pot ser. Em porta teu i el mes que ve l'altre. No, però ai, jo us ho dic, que res, que no patisques, que la dispensa la tinc plena, que no, ja m'ho pagaràs. Però és el bo d'un poble. Entra una xica i vull, mira que t'ensenya això. Ostres, clar, coneixem el nostre client, no? Uh-huh. I jo també que això agrada molt.
6: Sobretot és el tu a tu, el de parlar persona a persona, i això, que això en gran superfície no el tens. Jo t'atén un altre i la setmana que així no està ni treballant tampoc, i no saps mai d'això. Així tens el tu a tu, persona a persona, que el dona una seguretat i el dona una confiança per a poder tu comprar i tindre aquesta assegurança de que van a respondre en el producte que van a vendre, tot el que siga.
13: Que l'atractiu és que és una tenda de poble de tota la vida i que la gent va amb molta confiança, confia molt en tu, el coneix, la trates en el millor possible, amb molt de carinyo, i molta gent pues, encara li agrada anar a la tenda del poble a comprar perquè és més, com, més familiar, l'aconselles, li ho mostres si vol que li ho mostres, si no se ho mira ella i no passa res. Per a mi l'atractiu és ese d'una tenda com la meua d'ara.
0: La Fira de Comerç es va celebrar diumenge 27 de setembre, però estava programada al maig. No obstant això, es va haver d'ajornar, ja ho sabeu, per les previsions meteorològiques. I ara, la presidenta de l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego, Diana Sandra, assenyala que la primera anàlisi d'enguany serà valorar si la fira té més èxit al setembre o al maig.
14: La primera anàlisi que hem de fer enguany és valorar si la fira a les dates de setembre igual pot ser que tinga més èxit que a maig, que és normalment quan les celebrem. I de moment l'afluència està sent prou fluida i res, bueno, la primera valoració és positiva. La segona pues, també perquè els comerços estan col·laborant i hi ha prou presència de comerços, i a més variats. Tenim més serveis i la col·laboració també dels restaurants i bars que estan al voltant amb menús especials, el show de la paella. Tenim ara un taller de vermut i sembla que això va vestint cada vegada més la fira i fa que la gent pues, acudisca.
0: En el marc de la Fira de Comerç de Pego es va dur a terme el 6è concurs de pintura ràpida que en esta edició va tindre com a guanyadora a Jessica González Prados per un quadre que va plasmar la façana de la biblioteca Carmen Alemany Vall. Es va endur un premi dotat amb 800 euros a càrrec de l'Ajuntament de Pego. El segon guardó va recaure en Paco Rojas García, que va triar l'ermita de Sant Josep com a temàtica, aconseguint un premi de 500 euros a càrrec de la Regidoria de Turisme. I el tercer premi va ser per a Denise Matías Machín per una estampa dels comerços del Pla de la Font. Este guardó està dotat amb 300 euros i corre a càrrec de l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. A més, durant tota la jornada es van programar activitats diverses pensades per a totes les edats i sobretot perquè les famílies al complet poguessin visitar la Fira de Comerç de Pego amb tranquil·litat i entreteniment alhora.
15: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
0: Pego és una localitat rodejada de muntanyes. En algunes el bosc continua sent frondós i per això cal realitzar tasques de neteja i prevenció per evitar al màxim la ràpida expansió d'un foc si es produirà. A l'estiu els treballs que en estos espais

incendis forestals per tal d'assegurar aquesta zona del municipi. El que va invertir-se és al voltant d'uns 8.000 euros i a poc pues, anar fent faixes de seguretat lineals on està regulat en el pla d'incendis forestals. Una actuació més que completarem en altres tres que anem a desenvolupar en molt poc de temps i ja anirem informant.

0: I parlem ara d'economia perquè la inflació escala fins al 4,9% al setembre, tanca el mes en la taxa interanual més elevada des de febrer de 2023, quan va ser del 6%, segons les dades de l'índex de preus al consum avançades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. L'encariment sense fre dels combustibles és la principal causa al darrere d'esta pujada, ja que la guerra entre els Estats Units i l'Iran continua estancada. Una altra de les causes, s'assenyala des de l'INE, és un menor descens en els preus dels paquets turístics en comparar-los amb l'any passat. I amb les dades d'este mes de setembre, la inflació encadena 3 mesos seguits d'ascensos i se situa per damunt del 4% per segona vegada des d'abril de 2023. Si ens fixem en la inflació subjacent, que és la que exclou els aliments elaborats i els productes energètics, esta se situa en el 3,1%, per tant repunta i es troba en el seu nivell més alt des del març de 2024. Fins ara s'havia mantingut estable entre el 2,8% i el 3%. És per això que esta pujada de setembre ha encès les alarmes sobre una possible resistència a la baixa de preus en el tram final des de 2026. I la conseqüència d'esta pujada de l'IPC té que el Consell de Ministres avui, a més del decret d'habitatge, que sembla ser que es presentaran 2 decrets d'habitatge, doncs este Consell de Ministres també ha abordat un nou paquet de mesures en resposta als efectes d'aquesta guerra del Pròxim Orient que fa tants mesos que arrosseguem. Este inclou la limitació del preu del gas a un 15% en la tarifa regulada o d'últim recurs i també una limitació del preu de la bombona de butà que no podrà costar més de 10,55 euros. Un paquet de mesures que doncs es fa en un moment en què l'encariment de l'energia segueix pressionant les llars, però també a sectors com la indústria, l'agricultura, la pesca o el transport. Falta conèixer els detalls sobre les ajudes als combustibles que decauen a finals d'aquest mes de setembre i el govern ha hagut d'elaborar un nou reial decret, el tercer, per a actualitzar-les. Segons confirmen fonts de Moncloa a l'agència EFE, el reial decret llei pel qual es prorroguen o adopten noves mesures en el marc del Pla Integral de Resposta a la Crisi al Pròxim Orient contempla mantindre en vigor els descomptes sobre l'impost d'hidrocarburs que graven els dièsel i la gasolina fins que acabi el 2026. La bonificació així se situarà en 20 cèntims per litre a l'octubre i anirà retallant-se en els mesos següents, del 13 de novembre al 6 de desembre. A més, la norma inclou un mecanisme de salvaguarda lligat a la inflació que vincula el decaïment de les mesures a l'evolució de l'IPC.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: Divendres passat va tindre lloc a Pego el 6è Fòrum Jove, que va reunir vora una quarantena de participants de diferents edats per a parlar de com passen el temps lliure, què troben a faltar i quines iniciatives voldrien que s'impulsaren. Un debat on es va parlar d'espais de trobada, d'horaris, de la possibilitat d'organitzar propostes pròpies i també de mobilitat, perquè la mobilitat és una preocupació transversal. Les dificultats de desplaçar-se limiten les opcions d'anar al cinema, d'assistir a festes d'altres municipis o de mantenir relacions socials fora del poble i en alguns casos condicionen

0: fins i tot els estudis que la gent jove voldria cursar, com exposa la tècnica de joventut Maida Moreno.
1: Esta vegada el que hem volgut és centrar l'atenció en aquest temps lliure, després d'haver-ho fet també en un altre nivell. Fa uns mesos, els corresponsals juvenils de Joventut Pego van participar en un primer fòrum d'oci de caràcter comarcal. I allí es va posar sobre la taula l'evidència del que ja sabem, i és que la falta de recursos, de llocs, d'espais propis del jovent no és un problema de Pego, és un problema generalitzat i en tota la comarca compartien trets comuns. Però també és cert que en Pego tenim una dificultat afegida, i és l'espai geogràfic que ocupem i la dificultat en la mobilitat, els escassos recursos de comunicació dels que disposem. I este va ser un tema, la mobilitat, que també va estar present en el nostre fòrum.
0: Però hi ha més qüestions manifestades dins d'aquest sisè fòrum jove que es va celebrar a Pego, i el que també posa de manifest és que les necessitats varien segons l'edat.
1: Vam voler diferenciar en un principi distints tipus d'oci. No és el mateix l'oci que practiquem de dia que el que practiquem de nit. Hi ha oci públic i hi ha oci privat. Hi ha oci de consum i hi ha oci que no requereix directament consum, que ens gastem diners en alguna cosa, en fer compres perquè ens avillixen en el nostre temps lliure, o fer-nos una Coca-Cola per socialitzar. Principalment vam veure, com que havia d'esperar també, grans diferències entre les franges d'edat, perquè nosaltres vam convidar a joves entre els 11, 12 i 25 anys, i clar, el que posen sobre la taula moltes vegades és diferent, no? Els més menuts demanaven una major guia encara per part de l'àrea de joventut. Venen a reconèixer i aplaudir, i estem molt agraïdes la tasca que fem amb les extrajoves, que són accions formatives per al temps de lleure, que passen per l'escalada, el teatre, enguany hem incorporat maquillatge, escacs, jocs de taula, ganxet i boixet, moltes coses, no? I també aquestes eixides que fem normalment del poble, o aquests grans events que organitzem al poble. Ara, per exemple, s'acosta la nit d'ànimes i ens estan preguntant com serà el passatge del terror d'este any, si tornem a fer el taller de maquillatge i ferides a tot.
0: L'autogestió com a potencial de futur en la gestió de l'oci va ser un dels eixos pendulars per part de l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Pego, que organitza este sisè fòrum jove. Una fórmula, la de l'autogestió, que ja es du a terme en altres països, com trasllada Moreno.
1: Valorem molt quan tenen l'oportunitat de que els duem fora del poble a fer activitats multiaventura, barranquisme. Quan vam anar a la Jam Yard els va encantar, i tenim moltes sorpreses presentades i preparades en guany. Però tot no pot ser portar-los de la mà a fer coses. Aleshores, nosaltres ens plantegem la necessitat de que ells paren atenció en el que és l'autogestió, que ells plantegen interessos, i al voltant d'aquests interessos nosaltres podem satisfer algunes necessitats puntuals. Per exemple, vam agafar com a referent el cas d'altres països, no? Com Copenhague, em sembla recordar. Doncs, en aquest cas parlaven de centres juvenils com l'Info Jove, però per barris. És a dir, que en Pego podria haver-ne a lo millor tres. Ja és complicat, no? Però això facilitaria que per interessos o per proximitat s'especialitzaren un poc aquests centres. I després l'especialització en un altre àmbit. Agafàvem el cas de Medellín, on es parla sobretot de l'èxit de clubs temàtics impulsats pels mateixos joves. Ahir l'autonomia és fonamental i és un dels camins que nosaltres volem obrir, ajudar-los a gestionar, doncs, no ho sé, si volen crear un club de noves tecnologies pel temps d'oci, doncs nosaltres els intentaríem facilitar el camí per a que ells pogueren constituir-ho i autogestionar-ho i organitzar fires, mostres, excursions al voltant d'aixòs temes que els interessen, no?
0: El sisè fòrum jove partia de diverses preguntes molt directes per polsar en quin punt es troben i cap a on volen caminar. I aixòs preguntes són: què fan ara, cap a on van i què voldrien fer i on voldrien anar. Molts participants exposaren la necessitat de comptar amb espais públics o on hi hagi ombra o porxos on poder estar junts sense causar molèsties al veïnat, i també la falta d'alternatives d'oci de consum diurn i la necessitat d'ampliar les opcions d'oci nocturn.
1: Partíem d'una pregunta: què feu ara? On aneu? I després la segona part: què voldríeu fer i on voldríeu anar? I clar, ens diuen que bueno, pues ara principalment volten pel poble o se'n venen a l'Infojove, no? Que es troben en els parcs, en la Quintana, en la Penya del Gat, la Toca, el Passeig Cervantes, i que fins i tot en la cafeteria dels supermercats, no? Cosa que ens sobta molt, però que, no, que ho fan en tots els llocs. I demanen, clar, espais públics, igual alguns amb més ombra, també alternatives com recreatius, bolera, un cine. I va estar molt bé, no? Perquè l'alcalde i la regidora van estar recollint tot i donant-los algunes respostes i explicant-los que l'Ajuntament no pot obrir una discoteca, no? Com ells voldrien, però bueno, que s'estudiarà la possibilitat de recuperar algun d'aquests antics espais per veure si es pot incentivar la iniciativa privada. Que el futur teatre sí tindrà un espai per a la projecció de pel·lícules, fins i tot a la fresca, i això els va encantar als joves, que majoritàriament ho desconeixien.
0: La jornada va acabar amb el sorteig i el lliurament de 4 entrades per al concert de la Gossa Sorda. El fòrum deixa propostes concretes per a continuar treballant i un compromís compartit, que és el del que el jovent participi cada vegada més en la construcció del seu oci i en la vida social i cultural de Pego.
1: I també vam aprofitar per mirar-nos un poc el Melic i fer autoexamen per veure si l'Infojove és el tipus d'espai que ells volen. I molt bé, no? Van ser molt, molt, molt agradables a les seues respostes, dient, és que no canviarem res. I aleshores, tu per què no vens? Perquè em costa fer meu l'espai. I això va ser la clau, no? Els vam explicar que al final uno té que reivindicar allò que desitja, allò que vol, i té que fer seu i conquistar o colonitzar aquells espais que considera que poden ser escaients, no? I ens van demanar, per exemple, que recuperàrem les nits golfes, a lo millor amb alguna projecció d'alguna pel·lícula, amb activitats per a més majors, que sempre costa portar a joves a partir dels 18 anys al centre. I, bueno, eixe és ara el nostre repte, junt amb la resta dels que quedaren sobre la...
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego. Els esports a Ràdio Pego.
0: No és habitual esta sintonia i este espai, esta secció ací a l'informatiu, però hem de dir que fa uns dies el pilotari pegolí Néstor Portes anunciava que deixa els trinquets. Encara li queda, però, una última partida que la juga com a professional esta vesprada de dimarts 29 de setembre. Serà al Trinquet d'Oliva i, per tant, ben a prop de casa. A les 6:30 de la vesprada es disputa la Copa Caixa Popular de Raspall, que enfrontarà Marraí, Lorja i Bocio contra Ian, Murcianet i Alejandro. Abans, a les 5, té lloc aquesta última partida de Néstor de Pego. L'enfrontarà junt amb Salelles segon a Terrades segon i Brisca. Seria, podem dir, l'últim va de bo de Néstor al Trinquet d'Oliva. I si no passa res, dijous parlarem amb ell perquè ens expliqui com ha viscut esta última partida de la vesprada i de la seva carrera com a pilotari professional i tot el que suposa la decisió de deixar la pilota professional. Però això, com diem, serà dijous.

0: L'oratge a Ràdio Pego.
1: I pel que fa a la previsió meteorològica, fins a mitjan vesprada hi ha probabilitat de que puga caure algun ruixat a Pego, hi ha un 90% de que puga passar, i a partir d'aquest moment quedarà algun núvol residual, però sobretot el cel estarà ras. Temperatures avui entre els 20 graus de mínima i els 30 de màxima, i el vent bufarà fluix i a aquestes hores està encalmat. Per a dimecres, molta nuvolositat, sobretot esta nit i demà a la vesprada nit. A les hores centrals podrem tindre ullades de sol, però, com diem, també els núvols seran abundants. Temperatures dimecres entre els 21 graus de mínima i els 29 de màxima, i un vent que bufarà fluix de component variable. Per a dijous, a hores d'ara, l'Agència Estatal de Meteorologia ens diu que començarem el dijous amb nuvolositat i a partir de migdia hi ha un 100% de probabilitat de precipitació. Temperatures que són idèntiques a les de dimecres, entre els 21 i els 29 graus, i el vent bufarà de component nord-est al voltant de 10 km per hora.

Això és tot per avui, dimarts 29 de setembre. Moltes gràcies per estar ahí, per escoltar-nos, per acompanyar-nos i, com sempre, que passeu una molt bona vesprada. Adéu.

Amb els peus a terra i les mans alçades, observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre, connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

God!

0: Thank you, Birmingham! God bless Black Sabbath! God bless Ozzy Osbourne!
1: Estàs escoltant Ràdio Pego.

0: Ràdio Pego.
1: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
2: I tu ets el més important per a nosaltres?
3: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre, pots entregar-nos la teva proposta de programa.
0: I per això t'ho posem fàcil.
1: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
3: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
2: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

0: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.
1: What do I say now?

0: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
0: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
2: 4 en un taxi. És divendres a les 11 de la nit i la seva repetició és dissabtes a les 4 de la vesprada.

L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre et pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? Comencem dimarts amb temperatures, doncs ja ho veieu, agradables per als dies que estem, tot i que són encara, doncs, podríem dir caloroses. I avui podríem tindre algun plogim a aquestes hores, però per la vesprada el sol serà el protagonista i també les boires. Avui dimarts 29 de setembre, a punt ja d'acabar este mes de transició per a moltes persones. Repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. La Fira de Comerç de Pego, una celebració que referma l'aliança entre professionals i clientela. Una climatologia que convidava a eixir al carrer va afavorir l'afluència constant de gent al Passeig Cervantes en una jornada plena d'activitats i novetats. La vintena d'establiments presents van obrir una finestra a tot allò que ofereixen i van poder intercanviar converses fluïdes amb el seu veïnat. La Fira de Comerç de Pego, organitzada per l'Ajuntament de Pego a través de les regidories de Promoció Econòmica i Creama i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego, coincideixen en el fet que l'esforç que comporta l'esdeveniment paga la pena perquè la fira es transforma en un espai d'intercanvi de sinergies. Pego crea una nova faixa de seguretat al port dels Pilarets. L'Ajuntament, a través de la Regidoria de Transició Ecològica, continua les actuacions contemplades en el Pla d'Actuació Municipal front als incendis forestals. En els pròxims mesos s'han planificat treballs en altres tres zones. El Jovent de Pego proposa ampliar les activitats d'oci en el 6è Fòrum Jove. Les persones assistents demanen ampliar les oportunitats d'eixir gratuïtament del municipi per a gaudir d'activitats diverses, sobretot de multiaventura i oci recreatiu. A més, aplaudixen les activitats extrajoves i d'altres més dinàmiques com la Nit d'Ànimes o la Retro Game Experience.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

0: La Fira de Comerç de Pego va atraure un important nombre de gent durant tota la jornada de diumenge 27 de setembre. La climatologia va acompanyar la vintena d'establiments presents al Passeig Cervantes durant este dia de celebració per al comerç local. S'inaugurava passades les 10:30 del matí amb una presència nodrida de la Corporació Municipal. L'alcalde i el regidor de Comerç van estar acompanyats per la majoria de regidors i regidores de l'equip de govern, també del Partit Popular i de Compromís. Els representants municipals van passar per totes i cadascuna de les parades per conèixer de primera mà el que oferien i també per escoltar les seues demandes. La representació política era destacada perquè saben que la Fira de Comerç de Pego és una jornada important, atès que no estan tots els comerços de la localitat, però sí hi ha una bona representació convertint-se en una exposició de gran varietat de comerços que tenim al municipi, com apunta el regidor de Promoció Econòmica i Creama, Raúl Tamarit.
1: La Fira de Comerç té una gran importància perquè al final és una exposició de tota la gran varietat que tenim de comerços i dins del nostre poble. Per això avui un dia que la gent ix i veu, i perquè n'hi ha negocis que encara la gent costa de descobrir que estan al nostre poble, són negocis nous, negocis antics, com gent que fa 30 anys que està, i al final és una simbiosi, una combinació de negocis nous, negocis antics, i per tant és el que volem, un Pego viu, un negoci viu, perquè si no és el poble...
0: El poble, doncs, no té sentit, deia Tamarit. Este esdeveniment anual és per als comerços i professionals que trien participar en una plataforma per a presentar novetats. Al mateix temps, és una manera de trobar-se diferent a l'aire lliure en un espai comú, com expressa Victòria Pastor, copropietària de Babanca, un negoci que va aprofitar la fira per celebrar els seus 30 anys de vida. Una festa per a el comerç, un dia en què tota la clientela va a veure què és el que hi ha a saludar i, per tant, passa a ser un dia de celebració. És el que trasllada Maite Alborg, gerent d'Enquadres, que fa 35 anys que va començar a caminar amb tallers de formació a sa casa i que des del 2000 està establida a l'Avinguda Blasco Ibáñez. Les hores prèvies a eixa festa són intenses, són nombroses, és a dir, que implica molta feina, confessa Isabel Santos Juanes, al capdavant de la papereria Llibreria Isabel. Alhora, però, és una oportunitat per a donar a conèixer allò que hi ha a cada establiment, una manera de mostrar com ha evolucionat cada negoci. Una jornada com la de diumenge enforteix els vincles entre els comerciants i professionals locals que ixen. Així mateix, la gent que va a la fira va predisposada a veure novetats o a que li descobreixen productes, és el que observa Ade Aguilar, propietària de Flors Mandragora. Per a negocis com els de Pascu Vicenç, que en porta tres en dansa, que estan situats fora del nucli urbà, als polígons de la localitat, la Fira de Comerç és important perquè és una oportunitat de donar-se a conèixer.
2: Nosaltres la Fira sempre l'hem concebida com una presentació de novetats als nostres clients i més que res oferir-los una, com ho diríem, una activitat extra en un diumenge que puguin anar a passejar les famílies, que estiguin a l'aire lliure, que es comuniquen entre tots, que convisquen, que fem poble.
3: Trobo que és com una festa per a nosaltres. Estem contentes també, la gent ve a veure molts, tota la clientela, no sé, és com el dia nostre. Mira, ara és Sant Miquel, doncs també nosaltres, la Fira del Comerç.
4: Pues implica molta feina, com a tots, per a muntar-la. Que la gent que del poble, que a mi ara el coneix personalment, perquè avui fa 46 anys que estic a Pego, el coneixen, però que a mi ara el teu negoci no el coneixen tant. Perquè jo he evolucionat en aquests 26 anys i entonces tinc moltes coses molt diferents. N'hi ha gent que el tenia de client d'antes i ara no em ve, i un poc mostrar. I sobretot a la gent més jove que té fills, que és una altra mentalitat i que sàpien que el poble, sobretot en el meu sector, parla del meu sector, de la llibreria i de la papereria també, que som igual que les mega, mega, mega de servici. Internet el mateix, jo ho busque per les distribuïdores i ho tenen el mateix dia, el mateix preu i tot. O sigui, comerç del poble, comerç actual i servici el millor que podem.
5: Pues, home, la Fira de Comerç sempre penso jo que està guai, pues, perquè estem així tots els comerços junts i això, i la gent en un mateix lloc està veient quines coses n'hi ha al poble. Perquè a lo millor, encara que passen tots els dies, pues, a lo millor algú ve al meu comerç a per un producte i es pensa que només és per aquest producte. Mm-hmm. I així a lo millor passa i es explica les coses i fan, ai, que també, de fet, gent que són clients meus ara han passat i m'han dit, però que també feu això, això de les boles que és? Pues, ho expliques i veuen que hi ha, a lo millor a la tenda entren i quan van directe això, pues, no es parla i així pues, estàs més esplaiada i expliques sí. Més bé algunes cosetes que és. I la gent que ve a veure la fira pues, ve predisposta ja a veure productes del poble o de lo que fem així, vull dir que estan i està molt bé. I damunt estar en tots els companys del poble que treballen en companyia teua, està guai.
6: Nosaltres ens funciona prou bé perquè com estem poc lluny que estem al polígono, no? Així la molta gent quan ens veu, i vosaltres també teniu mobles, dic, sí, ja n'esteu, estem allà al polígono. Ai, no ho sabia. O sigui, ens donem a conèixer la gent que passa per davant, pues, ens coneixem, majoria que són del poble, no saben que té la tenda ni res d'això. I de donar-te a conèixer un poquet de cara al públic.
0: Muntar una fira, com que, tot i que fa anys que s'organitza, porta molta feina darrere, com s'ha assenyalat. Ho corrobora la gerent de Creama, Rosaria Donderis. Explica què implica per a Creama fer una feina de concertació entre els diferents actors que hi participen, en aquest cas l'Ajuntament de Pego, l'Associació de Comerciants i Professionals i els mateixos comerços. Un esforç, però, que paga la pena perquè és un espai d'intercanvi de sinergies, declara la gent de desenvolupament local, Alicia Carbonella.
7: Per a Creama implica fer una feina de concertació amb l'Ajuntament, amb l'Associació de Comerciants i els mateixos comerciants, les mateixes empreses del poble. És una feina que no es fa només per a la Fira de Comerç, sinó que es fa al llarg de tot l'any per a totes les accions que es fan de promoció de l'activitat econòmica a nivell local. És un esforç molt gran que es fa des de l'Agència de Desenvolupament Local, en Alicia i Laura, i elles treballen colze a colze amb l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants fonamentalment.
8: Este event és on les empreses i professionals es reuneixen així en el recinte firal tots junts i per a mostrar els seus productes, contar-nos els seus serveis i en definitiva pues, conèixer-los un poquet més de prop, perquè així estan i estan implicats.
0: La Fira de Comerç és un complement extra a la venda en línia i també a la venda física en tenda. Explica la Xata Merenguera que per a ella era molt important tindre un punt al poble on estar i rebre la clientela.
9: Quan apostes com un projecte com pugui ser el de la Xata Merenguera, que és de joieria botànica, en un poble relativament menut, moltes voltes has de compaginar amb la venda online o les fires, però per a mi era molt important el poder tindre un espai de calma i de proximitat on poder parlar amb la gent dels productes, que se'ls pugueu provar, que puguem parlar també un poc de què hi ha darrere del projecte i darrere de cada flor, perquè jo sempre dic que les flors d'alguna manera ens conten històries.
0: L'atenció que donen és un dels fonaments del comerç local, ressalta Maite Alborch, el poder parlar cara a cara. Un altre dels avantatges que té és que pots anar caminant. I el que fan també és doncs, mantindre els carrers nets, preocupar-se pel veí, per la veïna, que avui no ha anat al cafè. En definitiva, expressa Victòria Pastor, fer família. Servei públic és una de les funcions del comerç local. Incideix en aquesta idea la presidenta de l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego, apuntant que cada persiana que estiga oberta dona llum al carrer. Diana Cendra afirma que el comerç local crea i dona identitat al poble. El comerç local fa poble, és com ho resumia la gerent de Creama, Rosario Donderis. Una altra de les característiques és que genera confiança, subratlla el regidor de Promoció Econòmica, perquè coneixes qui ven i què és el que estàs comprant, perquè és un establiment de proximitat i justament aquesta proximitat a les persones és la que valora Maria José Company, gerent d'Ambra Assegurances, un d'aixòs negocis que no és nou del tot, fa uns 2 anys que està actiu, però que hi ha molta gent que encara desconeix. Per a Raquel Miralles Mateu, el tu a tu i la confiança són els pilars bàsics del comerç local, una confiança basada en la fidelitat entre comerciant i clientela. I afegeix Pascu Vicenç que la gent té la certesa que van a respondre't amb el producte que van a vendre't. Aquest tracte és l'atractiu de negocis com el de Moda MM, amb 40 anys de vida. La persona que està al darrere, Maribel Muñoz, tracta la seva clientela el millor possible, amb molt de carinyo.
2: Un comerç local o en professionals locals ens permeteix que hi hagi gent al carrer, que els carrers estiguem asseats, que ens preocupem que la farola no vagi, que estiguem pendent del veí que avui no ha anat al cafè o fa 2 dies, perquè tenim una rutina establida majoria de la gent en el seu sector. Entonces el preocupes és això, fer vida, preocupar-te per el teu poble i per la teua gent del poble. En realitat, fer una família gran.
3: L'atenció, sobretot, que donem al client és fantàstica. Jo trobo que el cara a cara, no? Perquè ara ja, justament jo esta setmana he tingut uns clients molt joves i estàvem molt agraïts i jo les agraïa que compraren al poble perquè cada volta més la gent, sobretot la gent més jove, està molt acostumada a comprar online i dona molt de gust anar a un lloc que vas caminant, que veus a la gent pel carrer i que arribes allí, que t'atenen bé, que ho fem a Sipego, i que tenen molt de producte. Total és preguntar. La gent no sap realment la quantitat de producte que tenim. Oferim molta cosa i la gent això, com ens coneguem tots, a vegades la gent té un poquet de por d'entrar a la tenda i tal, però al contrari, vull dir, jo trobo que l'atenció que donem és fantàstica. Mira, els estrangers ho agraeixen un muntó i sempre em diuen que la gent de Pego es porta molt bé ells i tot, i ells compren molt el comerç de Pego, o sigui que jo trobo que l'atenció sobretot és lida, no sé com dir-ho, càlid.
7: La importància del comerç local és que fa poble. Mentre hi ha comerç local i els comerços i les empreses en els pobles funcionen, la gent va comprar i hi ha moviment, el poble està viu. A més, està viu no només perquè la gent trajina pel carrer, sinó perquè es crea aquesta activitat econòmica, la gent treballa, pot treballar al seu poble, es poden crear empreses, es pot crear alguna empresa que manufacture o que faci algun producte o algun servei que s'oferisca, i els pobles estan vius, les persones tenen futur i en el poble.
10: Per a mi, 2 punts molt importants. La primera és que cada persiana que estiga oberta, primer que tot, dona llum al carrer, manté els carrers nets perquè està obert, i això en quant a estètica, podríem dir, i això dona una idiosincràsia pròpia al poble. Depèn del comerç, del teixit de comerç local que tinga un poble, doncs la identitat del poble canvia, de ser comerços que poden estar a qualsevol altra part del món, a ser comerços que sols estan a Pego.
0: Aquesta singularitat.
10: Clar, aquesta singularitat i particularitat que has de vindre a Pego per trobar-lo. En marques que portem, cada botiga porta unes marques que respecten, tenen uns estàndards de qualitat i de respecte pel medi ambient ja de per si. Això doncs, són unes garanties que són transparents, que no es veuen, però que estan ahí. I com no, doncs, per suposat, el factor humà, que és atendre i assessorar.
1: Entrar a un comerç local és la proximitat, el conèixer la persona que està venent el producte, el tindre la confiança del que està venent, el saber el que estàs comprant i sobretot la confiança que el genera, el conèixer la persona, el dir bon dia, que el contesten, saber qui és, qui està darrere de cada comerç, que això anem a les grans superfícies i no sabem ni qui estem comprant, ni qui és, ni qui són.
11: Per a mi el més important és la proximitat en les persones. És a dir, si tu eres pròxima a les persones, ja no a la gent, sinó a les persones, sempre el respon el millor. Si tu ara vens i em dius, Maria José, jo necessite això i jo puc donar-te un preu assequible i un producte que a tu s'adapti a les teves necessitats i el tracte de persona a persona pense que és el millor que pugues oferir.
12: El tu a tu, la confiança, el que vinga una xica, ai, ja m'ha deixat el monedero, porta teu que demà ja m'ho pagaràs. Ai, és que m'agrada esta jaca, m'agrada este jersei i m'agrada l'abrigo, però tot no pot ser. Em porta teu i el mes que ve l'altre. No, però ai, jo us ho dic, que res, que no patisques, és que la dispensa la tinc plena, que no, ja m'ho pagaràs. Però és el bo d'un poble. Entra una xica i vull, mira que t'ensenye això. Ostres, clar, coneixem el nostre client, no? Uh-huh. I jo també que això agrada molt.
6: Sobretot és el tu a tu, el de parlar persona a persona, i això, que això en gran superfície no ho tens. Jo atatent un altre i la setmana que no està ni treballant tampoc, i no saps mai d'això. Així tens el tu a tu, persona a persona, que el dona una seguretat i el dona una confiança per a poder tu comprar i tindre aquesta assegurança de que van a respondre en el producte, van a vendre, tot el que siga.
13: Que l'atractiu és que és una tenda de poble de tota la vida i que la gent va amb molta confiança, confia molt en tu, el coneix, la trates en el millor possible, amb molt de carinyo, i molta gent pues, encara li agrada anar a la tenda del poble a comprar perquè és més, com, més familiar, l'aconselles, li ho mostres si vol, que li ho mostres, si no se ho mira ella i no passa res. Per a mi l'atractiu és ese d'una tenda com la meua d'ara.
0: La Fira de Comerç es va celebrar diumenge 27 de setembre, però estava programada al maig. No obstant això, es va haver d'ajornar, ja ho sabeu, per les previsions meteorològiques. I ara, la presidenta de l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego, Diana Sandra, assenyala que la primera anàlisi d'enguany serà valorar si la fira té més èxit al setembre o al maig.
14: La primera anàlisi que hem de fer enguany és valorar si la fira a les dates de setembre igual pot ser que tinga més èxit que a maig, que és normalment quan les celebrem. I de moment l'afluència està sent prou fluida i res, bueno, la primera valoració és positiva. La segona pues, també perquè els comerços estan col·laborant i hi ha prou presència de comerços i a més variats. Tenim els serveis i la col·laboració també dels restaurants i bars que estan al voltant amb menús especials, el show de la paella. Tenim ara un taller de vermut i sembla que això va vestint cada vegada més la fira i fa que la gent pues, acudisca.
0: En el marc de la Fira de Comerç de Pego es va dur a terme el 6è concurs de pintura ràpida que en esta edició va tindre com a guanyadora a Jessica González Prados per un quadre que va plasmar la façana de la biblioteca Carmen Alemany Vall. Es van dur un premi dotat amb 800 euros a càrrec de l'Ajuntament de Pego. El segon guardó va recaure en Paco Rojas García, que va triar l'ermita de Sant Josep com a temàtica, aconseguint un premi de 500 euros a càrrec de la Regidoria de Turisme. I el tercer premi va ser per a Denise Matías Machín per una estampa dels comerços del Pla de la Font. Este guardó està dotat amb 300 euros i corre a càrrec de l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. A més, durant tota la jornada es van programar activitats diverses pensades per a totes les edats i sobretot perquè les famílies al complet poguessin visitar la Fira de Comerç de Pego amb tranquil·litat i entreteniment alhora.
15: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
0: Pego és una localitat rodejada de muntanyes. En algunes el bosc continua sent frondós i per això cal realitzar tasques de neteja i prevenció per evitar al màxim la ràpida expansió d'un foc si es produirà. A l'estiu els treballs que en estos espais són perillosos. És per això que és ara, a finals de setembre, quan l'Ajuntament de Pego sol començar les actuacions programades per a complir amb el Pla d'Actuació Municipal front als incendis forestals. Estos dies s'està creant una faixa de seguretat al Port dels Pilarets, una continuació del que ja es va començar l'any passat. Amb quin objectiu? El d'assegurar eixa zona del municipi, segons trasllada la regidora de Transició Ecològica, Laura Castellà, que informa que la inversió és del voltant de 8.000 euros.
16: El que va fer-se és una altra actuació en el Port dels Pilarets, que continua la que es va fer l'any passat, una actuació regulada des del Pla d'incendis forestals per tal d'assegurar aquesta zona del municipi. El que va invertir-se és al voltant d'uns 8.000 euros i poc a poc pues, anar fent faixes de seguretat lineals on està regulat en el pla d'incendis forestals. Una actuació més que completarem en altres tres que anem a desenvolupar en molt poc de temps i ja anirem informant.

I parlem ara d'economia perquè la inflació escala fins al 4,9% al setembre, tanca el mes en la taxa interanual més elevada des de febrer de 2023, quan va ser del 6%, segons les dades de l'índex de preus al consum avançades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. L'encariment sense fre dels combustibles és la principal causa al darrere d'esta pujada, ja que la guerra entre els Estats Units i l'Iran continua estancada. Una altra de les causes, s'assenyala des de l'INE, és un menor descens en els preus dels paquets turístics en comparar-los amb l'any passat. I amb les dades d'este mes de setembre, la inflació encadena 3 mesos seguits d'ascensos i se situa per damunt del 4% per segona vegada des d'abril de 2023. Si ens fixem en la inflació subjacent, que és la que exclou els aliments elaborats i els productes energètics, esta se situa en el 3,1%, per tant repunta i es troba en el seu nivell més alt des del març de 2024. Fins ara s'havia mantingut estable entre el 2,8% i el 3%. És per això que esta pujada de setembre ha encès les alarmes sobre una possible resistència a la baixa de preus en el tram final d'este 2026. I la conseqüència d'esta pujada de l'IPC té que el Consell de Ministres avui, a més del decret d'habitatge, que sembla ser que es presentaran 2 decrets d'habitatge, doncs este Consell de Ministres també ha abordat un nou paquet de mesures en resposta als efectes d'aquesta guerra del Pròxim Orient que fa tants mesos que arrosseguem. Este inclou la limitació del preu del gas a un 15% en la tarifa regulada o d'últim recurs i també una limitació del preu de la bombona de butà que no podrà costar més de 19,55 euros. Un paquet de mesures que... doncs es fa en un moment en què l'encariment de l'energia segueix pressionant les llars, però també a sectors com la indústria, l'agricultura, la pesca o el transport. Falta conèixer els detalls sobre les ajudes als combustibles que decauen a finals d'este mes de setembre i el govern ha hagut d'elaborar un nou reial

0: GPS.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: Divendres passat va tindre lloc a Pego el 6è Fòrum Jove, que va reunir vora una quarantena de participants de diferents edats per a parlar de com passen el temps lliure, què troben a faltar i quines iniciatives voldrien que s'impulsaren. Un debat on es va parlar d'espais de trobada, d'horaris, de la possibilitat d'organitzar propostes pròpies i també de mobilitat, perquè la mobilitat és una preocupació transversal. Les dificultats de desplaçar-se limiten les opcions d'anar al cinema, d'assistir a festes d'altres municipis o de mantenir relacions socials fora del poble i en alguns casos condicionen fins i tot els estudis que la gent jove voldria cursar, com exposa la tècnica de joventut Maida Moreno.
2: Esta vegada el que hem volgut és centrar l'atenció en aquest temps lliure. Després d'haver fet també en un altre nivell, fa uns mesos els corresponsals juvenils de Joventut Pego van participar en un primer fòrum d'oci de caràcter comarcal. I allí es va posar sobre la taula la evidència del que ja sabem, i és que la falta de recursos, de llocs, d'espais propis del jovent no és un problema de Pego, és un problema generalitzat i en tota la comarca compartien trets comuns. Però també és cert que en Pego tenim una dificultat afegida, i és l'espai geogràfic que ocupem i la dificultat en la mobilitat, els escassos recursos de comunicació dels que disposem. I este va ser un tema, la mobilitat, que també va estar present en el nostre fòrum.
0: Però hi ha més qüestions manifestades dins d'aquest 6è Fòrum Jove que es va celebrar a Pego. I el que també posa de manifest és que les necessitats varien segons l'edat.
2: Vam voler diferenciar en un principi distints tipus d'oci. No és el mateix l'oci que practiquem de dia que el que practiquem de nit. Hi ha oci públic i hi ha oci privat. Hi ha oci de consum i hi ha oci que no requereix directament consum, que ens gastem diners en alguna cosa, en fer compres perquè ens avillixen en el nostre temps lliure o fer-nos una Coca-Cola per socialitzar. Principalment vam veure com que havia d'esperar també grans diferències entre les franges d'edat, perquè nosaltres vam convidar a joves entre els 11, 12 i 25 anys i, clar, el que posen sobre la taula moltes vegades és diferent, no? Els més menuts demanaven una major guia encara per part de l'àrea de joventut. Venen a reconèixer i aplaudir, i estem molt agraïdes la tasca que fem amb les extrajoves, que són accions formatives per al temps de lleure, que passen per l'escalada, el teatre, enguany hem incorporat maquillatge, escacs, jocs de taula, ganxet i boixet, moltes coses, no? I també aquestes eixides que fem normalment del poble o aquests grans events que organitzem al poble. Ara, per exemple, s'acosta la nit d'ànimes i ja ens estan preguntant com serà el passatge del terror d'este any, si tornem a fer el taller de maquillatge i ferides a tot.
0: L'autogestió com a potencial de futur en la gestió de l'oci va ser un dels eixos pendulars per part de l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Pego que organitza este 6è Fòrum Jove. Una fórmula, la de l'autogestió, que ja es du a terme en altres països, com trasllada Moreno.
2: Valorem molt quan tenen l'oportunitat de que els duem fora del poble a fer activitats multiaventura, barranquisme, quan vam anar a la Jump Yard. Els va encantar i tenim moltes sorpreses presentades i preparades en guany. Però tot no pot ser portar-los de la mà a fer coses. Aleshores, nosaltres ens plantegem la necessitat de que ells paren atenció en el que és l'autogestió, que ells plantegen interessos i al voltant d'aixòs interessos nosaltres podem satisfer algunes necessitats puntuals. Per exemple, vam agafar com a referent el cas d'altres països, no? Com Copenhague, em sembla recordar. Doncs, en aquest cas, parlàvem de centres juvenils com l'Info Jove, però per barris. És a dir, que en Pego podria haver-ne a lo millor tres. Ja és complicat, no? Però això facilitaria que per interessos o per proximitat s'especialitzaren un poc aquests centres. I després l'especialització en un altre àmbit, agafàvem el cas de Medellín, on es parla sobretot de l'èxit de clubs temàtics impulsats pels mateixos joves. Ahir l'autonomia

0: és fonamental i és un dels camins que nosaltres volem obrir, ajudar-los a gestionar, doncs, no ho sé, si volen crear un club de noves tecnologies pel temps d'oci, doncs nosaltres els intentaríem facilitar el camí per a que ells pogueren constituir-ho i autogestionar-ho i organitzar fires, mostres, excursions al voltant d'aixòs temes que els interessen, no?
1: El sisè Fòrum Jove partia de diverses preguntes molt directes per polsar en quin punt es troben i cap a on volen caminar. I aquestes preguntes són: què fan ara, cap a on van i què voldrien fer i on voldrien anar. Molts participants exposaren la necessitat de comptar amb espais públics o on hi hagi ombra o porxos on poder estar junts sense causar molèsties al veïnat i també la falta d'alternatives d'oci de consum diurn i la necessitat d'ampliar les opcions d'oci nocturn.
0: Partíem d'una pregunta: què feu ara? On aneu? I després la segona part: què voldríeu fer i on voldríeu anar? I clar, ens diuen que bueno, pues ara principalment volten pel poble o se'n venen a l'Infojove, no? Que es troben en els parcs, en la Quintana, en la Penya del Gat, la Toca, el Passeig Cervantes, i que fins i tot en la cafeteria dels supermercats, no? Cosa que ens sobta molt, però que, no, que ho fan en tots els llocs. I demanen, clar, espais públics, igual alguns amb més ombra, també alternatives com recreatius, bolera, un cine, i va estar molt bé, no? Perquè l'alcalde i la regidora van estar recollint tot i donant-los algunes respostes i explicant-los que l'Ajuntament no pot obrir una discoteca, no? Com ells voldrien, però bueno, que s'estudiarà la possibilitat de recuperar algun d'aquests antics espais per veure si es pot incentivar la iniciativa privada. Que el futur teatre sí tindrà un espai per a la projecció de pel·lícules fins i tot a la fresca, i això els va encantar als joves, que majoritàriament ho desconeixien.
1: La jornada va acabar amb el sorteig i el lliurament de 4 entrades per al concert de la Gossa Sorda. El fòrum deixa propostes concretes per a continuar treballant i un compromís compartit, que és el del que el jovent participe cada vegada més en la construcció del seu oci i en la vida social i cultural de Pego.
0: I també vam aprofitar per mirar-nos un poc el Melic i fer autoexamen per veure si l'Infojove és el tipus d'espai que ells volen. I molt bé, no? Van ser molt, molt, molt agradables a les seues respostes, dient: és que no canviaríem res. I aleshores, tu per què no vens? Perquè em costa fer-me l'espai. I això va ser la clau, no? Els vam explicar que al final uno té que reivindicar allò que desitja, allò que vol, i té que fer seu i conquistar o colonitzar aquells espais que considera que poden ser escaients, no? I ens van demanar, per exemple, que recuperàrem les nits golfes, a lo millor amb alguna projecció d'alguna pel·lícula, amb activitats per a més majors, que sempre costa portar a joves a partir dels 18 anys al centre. I, bueno, això és ara el nostre repte, junt amb la resta dels que quedarem sobre la...
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego. Els esports a Ràdio Pego.
1: No és habitual esta sintonia i este espai, esta secció ací a l'informatiu, però hem de dir que fa uns dies el pilotari pegolí Néstor Portes anunciava que deixa els Trinquets. Encara li queda, però, una última partida que la juga com a professional esta vesprada de dimarts 29 de setembre. Serà al Trinquet d'Oliva i, per tant, ben a prop de casa. A les 6:30 de la vesprada es disputa la Copa Caixa Popular de Raspall, que enfrontarà Marraí, Lorja i Bocio contra Ian, Murcianet i Alejandro. Abans, a les 5, té lloc aquesta última partida de Néstor de Pego. L'enfrontarà junt amb Salelles II, a Terrades II i Brisca. Seria, podem dir, l'últim Va de Boa de Néstor, al Trinquet d'Oliva. I si no passa res, dijous parlarem amb ell perquè ens expliqui com ha viscut esta última partida de la vesprada i de la seva carrera com a pilotari professional i tot el que suposa la decisió de deixar la pilota professional. Però això, com diem, serà dijous.

0: L'oratge a Ràdio Pego.
1: I pel que fa a la previsió meteorològica, fins a mitjan vesprada hi ha probabilitat de que puga caure algun ruixat a Pego, hi ha un 90% de que puga passar, i a partir d'aquest moment quedarà algun núvol residual, però sobretot el cel estarà ras. Temperatures avui entre els 20 graus de mínima i els 30 de màxima, i el vent bufarà fluix i a aquestes hores està encalmat. Per a dimecres, molta nuvolositat, sobretot esta nit i demà a la vesprada nit. A les hores centrals podrem tindre ullades de sol, però, com diem, també els núvols seran abundants. Temperatures dimecres entre els 21 graus de mínima i els 29 de màxima, i un vent que bufarà fluix de component variable. Per a dijous, a hores d'ara, l'Agència Estatal de Meteorologia ens diu que començarem el dijous amb nuvolositat i a partir de migdia hi ha un 100% de probabilitat de precipitació. Temperatures que són idèntiques a les de dimecres, entre els 21 i els 29 graus, i el vent bufarà de component nord-est al voltant de 10 km per hora.

Això és tot per avui, dimarts 29 de setembre. Moltes gràcies per estar ahí, per escoltar-nos, per acompanyar-nos i, com sempre, que passeu una molt bona vesprada. Adéu.

Volem estar prop de tu. Volem acompanyar-te. Volem ser la teua veu. 107.8 de la FM.

te pasa? ¿Qué te ocurre? Háblame. ¿Qué te dije? ¿Qué hice?

0: Hazte un sitio en mí.
1: Radio Pego, 107.8 en FM.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM. Ràdio Pego, www.radiopego.com.

emociona per moments. Fora Planys, construïm un nou món. És possible, ho hem de fer. Donem solucions. Tu lluita, lluita. Tens por, però tu lluita. Arriba un dia que canvies i ho superes. Pots deixar-te portar per l'algoritme, però el destí té una porteta just al costat.

0: sensacions pròpies de paraules, perquè d'ací escollirà la vida. Hauràs d'obrir camí enmig del bosc espès i fosc, i la vida passa, i tant que passa.
1: Ràdio Pego, estem al teu costat.
2: Ràdio Pego, estem amb tu.

Mike, what?

0: Bello Piu. Som la seva veu. Bello Piu.
1: Som la teua veu. Ràdio Pego.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: va de vie. Una crónica sobre tot que envolta el binatural. De la mà de Jérôme Chénon.
1: Va de vi. Cada dilluns a les 4 de la vesprada i a partir del dimarts a les 5 en els podcasts de radiopego.com.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

107.8 Radio Pego. Dissabte 3 d'octubre, l'Ajuntament de Pego et convida a descobrir, en una visita guiada, el Castell d'Ambra, una activitat emmarcada en la commemoració de l'any a l'ASRAC, 750 anys sense el blau. A les 9 del matí s'eixirà des del passeig Atzeneta cap a la Fortalesa, una oportunitat per conèixer millor, en un interval d'unes 3 hores i mitja, el patrimoni pegolí, la seva història i un dels indrets més emblemàtics de la localitat. Les places són limitades, per això cal inscripció prèvia que pots fer al web www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències.

0: La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: Ràdio Pego. 107.8 de la FM.